Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Say what?

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
2: dono,
1: no,
2: cosa dono temps.
1: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
3: Clar, jo vés al bar.
1: Visualit... No, vés a la... A demanar que et fatin fora i a la ràdio.
4: Clar, perquè Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom. Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
7: 62.480.
0: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en Xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
1: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
0: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com 2 propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta, i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant als accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts, i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista Peixet amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la pota nord a Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada de Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor, també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari, minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i per el litoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i, per tant, ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura, a més, molt xafogosa i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Vall d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament. I aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte ahir a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní. El Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa, ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
6: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i i, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
0: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint

0: gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
1: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
0: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
2: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partido Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar a la justícia.
0: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui, s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: L'antiga central elèctrica de La Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop

0: el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
1: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
2: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
3: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
2: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària. Amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet, a més, una fotografia de l'escenari actual.
4: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: Esports. El club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
5: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
6: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tenis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tenis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tingladu 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han resposta a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des de Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
4: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que han vestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15a de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions a Notícies en Xarxa.
5: una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar. Para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues, por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
4: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
4: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest congrés.
8: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara, enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen en el temps. Són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge. I amb Marta Ballucera, ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
9: Hola, bon dia.
8: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés a Barcelona?
9: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder des de l'arquitectura aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de, emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
8: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
9: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels habitants.
8: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
9: És un congrés diferent, multiseu. Es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub. Allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes. El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències. Aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les tres xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open fòrums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, un altre format.
8: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
9: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
8: Marta Vall-Llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
4: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets s'haurien passat dissabte, a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
10: dades, és el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals. Els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havien presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
4: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
14: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa al nostre bàsquet.
15: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
4: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc, d'Altona, i d'Ivet Ashford, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
11: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina. Fins demà.
4: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller Twitter No miris de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
16: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
4: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
16: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
4: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
16: Efectivament, aquesta és la qüestió, en trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
4: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
16: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
4: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltes gràcies, us esperem a tots.
4: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
9: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
8: No nos han presentado formalmente.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Al llarg del ple de juny celebrat dijous passat es van aprovar diversos punts, entre els que es trobava la modificació de crèdits dels comptes municipals i l'augment del cens al poble, un canvi que permetrà destinar més de 800.000 euros a refer els asfalts dels carrers que es troben en pitjor estat. Es tracta de la campanya d'asfaltats de carrers més important des del 2021. L'altra de les qüestions va ser les dades oficials de l'INE sobre la població de Caldes, i és que ja són prop de 19.000 habitants empadronats al municipi, un últim any en què gairebé s'ha duplicat la quantitat de persones que han arribat a Caldes en comparació amb els darrers anys. Avui s'inicia la formació ocupacional impulsada per la piqueta anomenada Creació, Gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació, un curs que tindrà una durada de 35 hores i es farà entre setmana de 9:45 fins a la 1 del migdia, un curs pràctic que serveix per destacar en el mercat laboral a l'hora de buscar feina. Aquesta tarda, a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat per al públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per demanar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent un mínim de 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels butlletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'Infocaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un ambient plenament estiuenc i calor intensa. Aquest dilluns el temps es mantindrà totalment estable amb el cel serè durant tota la jornada i sense cap possibilitat de precipitació. Les temperatures oscil·laran entre els 20 i els 33 graus, amb una sensació de calor marcada especialment entre el migdia i les primeres hores de la tarda. El vent serà generalment fluix i no farà minvar la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Al llarg del ple de juny celebrat dijous passat es van aprovar diversos punts, entre els que es trobava la modificació de crèdits dels comptes municipals i l'augment del cens al poble, un canvi que permetrà destinar més de 800.000 euros a refer els asfalts dels carrers que es troben en pitjor estat. Es tracta de la campanya d'asfaltats de carrers més important des del 2021. L'altra de les qüestions va ser les dades oficials de l'INE sobre la població de Caldes, i és que ja són prop de 19.000 habitants empadronats al municipi, un últim any en què gairebé s'ha duplicat la quantitat de persones que han arribat a Caldes en comparació amb els darrers anys. Avui s'inicia la formació ocupacional impulsada per la piqueta anomenada Creació, Gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació, un curs que tindrà una durada de 35 hores i es farà entre setmana de 9:45 fins a la 1 del migdia, un curs pràctic que serveix per destacar en el mercat laboral a l'hora de buscar feina. Aquesta tarda, a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat per al públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per demanar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent un mínim de 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels butlletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un ambient plenament estiuenc i calor intensa. Aquest dilluns el temps es mantindrà totalment estable amb el cel serè durant tota la jornada i sense cap possibilitat de precipitació. Les temperatures oscil·laran entre els 20 i els 33 graus, amb una sensació de calor marcada especialment entre el migdia i les primeres hores de la tarda. El vent serà generalment fluix i no farà minvar la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Al llarg del ple de juny celebrat dijous passat es van aprovar diversos punts, entre els que es trobava la modificació de crèdits dels comptes municipals i l'augment del cens al poble, un canvi que permetrà destinar més de 800.000 euros a refer els asfalts dels carrers que es troben en pitjor estat. Es tracta de la campanya d'asfaltats de carrers més important des del 2021. L'altra de les qüestions va ser les dades oficials de l'INE sobre la població de Caldes, i és que ja són prop de 19.000 habitants empadronats al municipi, un últim any en què gairebé s'ha duplicat la quantitat de persones que han arribat a Caldes en comparació amb els darrers anys. Avui s'inicia la formació ocupacional impulsada per la piqueta anomenada Creació, Gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació, un curs que tindrà una durada de 35 hores i es farà entre setmana de 9:45 fins a la 1 del migdia, un curs pràctic que serveix per destacar en el mercat laboral a l'hora de buscar feina. Aquesta tarda, a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat per al públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per demanar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent un mínim de 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels butlletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'Infocaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un ambient plenament estiuenc i calor intensa. Aquest dilluns el temps es mantindrà totalment estable amb el cel serè durant tota la jornada i sense cap possibilitat de precipitació. Les temperatures oscil·laran entre els 20 i els 33 graus, amb una sensació de calor marcada especialment entre el migdia i les primeres hores de la tarda. El vent serà generalment fluix i no farà minvar la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Al llarg del ple de juny celebrat dijous passat es van aprovar diversos punts, entre els que es trobava la modificació de crèdits dels comptes municipals i l'augment del cens al poble, un canvi que permetrà destinar més de 800.000 euros a refer els asfalts dels carrers que es troben en pitjor estat. Es tracta de la campanya d'asfaltats de carrers més important des del 2021. L'altra de les qüestions va ser les dades oficials de l'INE sobre la població de Caldes, i és que ja són prop de 19.000 habitants empadronats al municipi, un últim any en què gairebé s'ha duplicat la quantitat de persones que han arribat a Caldes en comparació amb els darrers anys. Avui s'inicia la formació ocupacional impulsada per la piqueta anomenada Creació, Gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació, un curs que tindrà una durada de 35 hores i es farà entre setmana de 9:45 fins a la 1 del migdia, un curs pràctic que serveix per destacar en el mercat laboral a l'hora de buscar feina. Aquesta tarda, a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza la seva sala d'actes al concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat per al públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per demanar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent un mínim de 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels butlletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un ambient plenament estiuenc i calor intensa. Aquest dilluns el temps es mantindrà totalment estable amb el cel serè durant tota la jornada i sense cap possibilitat de precipitació. Les temperatures oscil·laran entre els 20 i els 33 graus, amb una sensació de calor marcada especialment entre el migdia i les primeres hores de la tarda. El vent serà generalment fluix i no farà minvar la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.
1: Hello? Hello?

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Al llarg del ple de juny celebrat dijous passat es van aprovar diversos punts, entre els que es trobava la modificació de crèdits dels comptes municipals i l'augment del cens al poble, un canvi que permetrà destinar més de 800.000 euros a refer els asfalts dels carrers que es troben en pitjor estat. Es tracta de la campanya d'asfaltats de carrers més important des del 2021. L'altra de les qüestions va ser les dades oficials de l'INE sobre la població de Caldes, i és que ja són prop de 19.000 habitants empadronats al municipi, un últim any en què gairebé s'ha duplicat la quantitat de persones que han arribat a Caldes en comparació amb els darrers anys. Avui s'inicia la formació ocupacional impulsada per la piqueta anomenada Creació, Gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació, un curs que tindrà una durada de 35 hores i es farà entre setmana de 9:45 fins a la 1 del migdia, un curs pràctic que serveix per destacar en el mercat laboral a l'hora de buscar feina. Aquesta tarda, a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza la seva sala d'actes al concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat per al públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per demanar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent un mínim de 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels butlletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un ambient plenament estiuenc i calor intensa. Aquest dilluns el temps es mantindrà totalment estable amb el cel serè durant tota la jornada i sense cap possibilitat de precipitació. Les temperatures oscil·laran entre els 20 i els 33 graus, amb una sensació de calor marcada especialment entre el migdia i les primeres hores de la tarda. El vent serà generalment fluix i no farà minvar la sensació de calor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.
1: Ja comença a fer-se

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
3: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre GREC de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere que està venint amb bon temps una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Soi Val López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
9: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado sirve solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
11: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional, acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. L'utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
12: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
17: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
16: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de la Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també

0: L'escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
2: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
3: Notícies en xarxa.
1: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
4: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
5: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
6: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
4: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
2: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
1: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
2: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
1: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
2: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
7: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
2: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
1: I a una de les propostes d'aquest Grec, Alec Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen els

0: seu bosc, a Kila Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
1: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
0: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
4: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
3: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
2: I és moment per a la informació esportiva. Transporta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria, superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
6: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
7: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
5: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
8: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
5: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
9: Final un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint. Y creo que he tenido la paciencia de esperar y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
5: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
2: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
6: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
4: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
7: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
8: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
7: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
4: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i de la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
7: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
4: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
9: Va superar el play-off de sense contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
4: I cop d'ull al temps, Lluís Vipérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
11: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
12: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
11: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
4: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
7: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Notícies en xarxa.
4: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
7: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
4: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa. I més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
7: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
13: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
7: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
4: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
14: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
4: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
15: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
16: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
7: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
16: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
18: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
19: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
17: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
16: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
20: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
21: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
20: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
23: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
22: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
16: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
0: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde Daniel Gràcia.
1: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
0: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
16: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
16: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
24: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
5: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
3: Notícies en xarxa.
16: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
9: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
6: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
16: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
7: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades al 2015.
16: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
7: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
16: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
7: El GREC també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
10: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
7: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el GREC.
16: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
11: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
12: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
11: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
16: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
4: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria, superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
8: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
13: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
4: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
14: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
4: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
15: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada, anava amb molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
4: Cirevella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
16: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquesta tarda a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templàrium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templàrium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat pel públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per determinar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent mínim 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels bolletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i la construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test de l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Demà a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquest dilluns el temps ha arribat a les màximes de 33 graus a les primeres hores de la tarda i al migdia. Conforme avança la jornada, les temperatures baixaran fins als 20 graus. Respecte al temps de demà, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'un matí amb temperatures entre els 23 i els 33 graus, s'esperen alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta nit i al matí de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogó. Més informació als bolletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templàrium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templàrium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat pel públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per determinar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent mínim 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels bolletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i la construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test de l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Demà a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquest dilluns el temps ha arribat a les màximes de 33 graus a les primeres hores de la tarda i al migdia. Conforme avança la jornada, les temperatures baixaran fins als 20 graus. Respecte al temps de demà, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'un matí amb temperatures entre els 23 i els 33 graus, s'esperen alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta nit i al matí de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogó. Més informació als bolletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templàrium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templàrium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat pel públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per determinar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent mínim 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels bolletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i la construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test de l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Demà a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquest dilluns el temps ha arribat a les màximes de 33 graus a les primeres hores de la tarda i al migdia. Conforme avança la jornada, les temperatures baixaran fins als 20 graus. Respecte al temps de demà, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'un matí amb temperatures entre els 23 i els 33 graus, s'esperen alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta nit i al matí de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogó. Més informació als bolletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: I'm a medic.

0: I'll be driving Jaguars.
1: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquesta tarda a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templàrium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templàrium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat pel públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per determinar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent mínim 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels bolletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i la construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test de l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Demà a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquest dilluns el temps ha arribat a les màximes de 33 graus a les primeres hores de la tarda i al migdia. Conforme avança la jornada, les temperatures baixaran fins als 20 graus. Respecte al temps de demà, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'un matí amb temperatures entre els 23 i els 33 graus, s'esperen alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta nit i al matí de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogó. Més informació als bolletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat pel públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per determinar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent mínim 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels butlletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i la construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test de l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Demà a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquest dilluns el temps ha arribat a les màximes de 33 graus a les primeres hores de la tarda i al migdia. Conforme avança la jornada, les temperatures baixaran fins als 20 graus. Respecte al temps de demà, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'un matí amb temperatures entre els 23 i els 33 graus, s'esperen alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta nit i al matí de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això. Mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre. Els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta: el canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
2: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar a la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també fins i tot jo diré és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres com a éssers humans no tenim incidència, per tant no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica, o que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que a més el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida, però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir Per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació, hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
3: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en qualsevol capítol del terraplanisme, oi que sí?
1: Bueno, ja veurem si el farem, ja veurem.
3: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
1: primer...
3: de fer, no?
1: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble ho vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
3: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
1: A quin any has dit? El 1800?
3: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, a dalt al volcà, en un lloc que...
1: Si havien passat uns 60 anys, una mica més.
3: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant, anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Cara avui, la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
1: Això als anys 70,
3: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
1: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
3: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes de desinformació per mantenir segurament el seu negoci. Normal, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores,
1: sí,
3: si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
1: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
3: Sí.
1: Que diuen en català. Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
3: Sí.
1: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
3: Vale, sí, mira, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Uh-huh. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, eh? Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, el que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
1: Sí, home, està clar.
3: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
1: Tu hi entens d'això, eh?
3: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer. Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
1: No, té fama, i perquè... és molt sa, a més. Sí, tant, bones calories.
3: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama, i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de... amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
1: No se m'hagués acudit mai.
3: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tota l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
1: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
3: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
1: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema de l'efecte hivernacle, etc, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè crec que és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les regions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
1: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
4: Tinc un problema, perquè... Clar, vingut a dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, no sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però podem parlar de l'altre, però...
1: Ja en parlarem.
3: M'ha passat el mateix.
1: Això és culpa meva, això ja reconec que...
4: No, m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot al final tot s'aprofita.
1: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
4: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat, que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són, a vegades, de forma més o menys desencertada, intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, que és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
1: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat,

0: de processar.
1: Trenquem aquell, la causalitat, no? De dir causa-efecte, oh, no, bueno, no ben bé, és una mica, a la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot, i per tant és possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news, acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
0: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè la gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que, ostres, costa molt posar d'acord en científics, també.
1: Clar.
0: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
1: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé. Sí, sí.
2: És que hi ha molts arguments dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir, és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
1: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
2: Clar, sempre ha plogut, i abans...
1: Són cicles, no?
2: Una vegada que va ploure, bueno, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra per això va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans.
1: Uh-huh.
2: Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, eh? No dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
1: Clar.
2: És a dir, ara m'ho
1: compares... Hi hauria d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
2: Aquí està, aquí està.
1: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és a dir, el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo el ploure he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat, inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobre taules.
0: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és una mena de conspiració més dels científics que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
1: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
0: Sí, sí, sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final... És una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer o què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent

0: això, PowerPoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
1: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, bueno, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè, no sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
0: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? Vull dir, és bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que teoria, en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, que sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
1: en la gent.
0: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
1: Per exemple, bueno, sí.
0: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns PowerPoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir i com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú i això ho complica molt.
1: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica.
0: Sí.
1: Sí, algú ha de pagar la festa.
2: Una pregunta. A veure,
1: Jordi, digues.
2: Sempre m'he demanat, i que la gent de 2030 representa que té el punt final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
0: Aquest, no, abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega, això, i al final,
2: sí,
0: una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses, però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant, però van.
2: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, la gent de 2030.
0: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda... Després no sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, i segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de l'anella.
1: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
0: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Això comunicativament és molt complicat.
1: Després, si em permets, Albert, tornem a això, que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi entreneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
2: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant amb tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de
1: Caram.
2: punta a punta, i va deixant una franja petita a l'Equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà
1: Una
2: ben
1: reserva,
2: arreplegats.
1: diguem.
2: I sí, i són aquests, nosaltres som descendents d'aquests,
1: Hosti.
2: d'aquests animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures, menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem de, hem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
1: Clar, és un bon reservori, no?
2: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, saps, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest
1: Sí.
2: gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també.
1: Sí.
2: I això tens una gràfica que és constant.
1: És
2: És a
1: un
2: dir, que
1: viatge
2: fa
1: en el temps,
2: pujades i
1: diguem.
2: baixades. Totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
1: Déu-n'hi-do.
2: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots
1: Sí,
2: arribar
1: sí.
2: bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal. Sinó que és com si anés rebotant entremig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir que si agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
1: Sembla poc,
2: és
1: sí.
2: 1.280.000, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
1: És a dir, van
2: sí.
1: líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
2: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
1: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No? I que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
0: Jo penso que, en general, que és el lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que en aquests temes llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondrà que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs inventor dels índexs de biodiversitat, que era el Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant, bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor? Bueno, sí, però no, potser no cal...
1: Una mica d'alarmisme, no?
0: Sí, i això és contraproduent, perquè... Això, perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
1: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, o sigui, em vaig espantar perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa deu fer, no sé quan, 10, 15 anys d'aquell documental, o segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me I per introduir una mica també de, no sé, de distensió, eh? Segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
0: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
1: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica, sí, sense fer enfadar ningú, però una mica és veritat, no?
0: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament. També doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa. Doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
1: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
0: Sí. Sí? Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que... diguem que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador es desimpacta, diguem-ne,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: tot això.
0: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer-la. O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Doncs llavors, quin negoci hem fet?
0: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
0: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transformen microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses t'acaben dient, no, això és molt més sostenible la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
2: Jo tenia una tote bag i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
0: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, la quantitat... perquè si la rentes estàs afegint molta petjada també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de
2: la bossa. Ah, bueno, encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
0: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat. Sí, sí, no té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
0: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu el primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé,
1: però això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta a en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
2: Sí.
1: És veritat que abans també en feia de calor o no en feia? Com és això?
2: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no? Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no? Sí, mira, sí, si em remunto a èpoques molt passades sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades. Sí. No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades...
1: És objectiu.
2: I aquestes dades, sí, exactament, i que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia, intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, maliciosament fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
1: sí?
3: Correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o a veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ets l'únic? Molt bé,
3: bueno,
1: ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
1: Mal. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
3: No, però així no perds el tap.
0: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
1: Sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
1: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Corro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: S'ha d'anar contra corrent.
1: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Va, endavant. Què tenim avui?
3: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els diu, sisplau, no ho facis.
1: Per això t'han fitxat,
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té la podo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues feien balls per cridar la pluja, no? Feien alguna sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descàrregues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial. Però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... s'ha aconseguit, no? Vull dir,
3: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat? Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan, doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs, fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Clar, doncs, un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar algú o no. Doncs, com deia, el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia, doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
3: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
3: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Clar, què fas? Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
3: Clar. Sí, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, a l'any 1904, va crear una fórmula secreta que no va explicar a ningú i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema,
3: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar a la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període d'entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest,
1: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
3: Sí.
1: Això que... anava en sèrio,
3: Què us penseu? El va contractar algú?
2: Sí? Jo l'hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
3: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
3: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser un ramader de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, El senyor, doncs, bueno...
2: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit.
3: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1,000 a l'època.
1: Havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
3: Clar, era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
1: Home, i clar, tant, i tant.
3: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven, i s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però que gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos estaven quedant tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor del final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra.
3: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
3: Encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20,000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats no van ser concloents.
0: I apuntaven cap a algun lloc? O...
3: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que... No sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum
1: eren
3: surt
1: igual. Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, la dansa.
3: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha de dir que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor, es veu. Penso que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
3: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10,000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
3: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
3: Sí.
2: És molt precís.
3: Sí, però el senyor es va comprometre a això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
3: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah!
3: Ojo.
2: Ostres, sí.
3: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar... Això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant, o sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
3: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
3: Segurament.
1: Això sol passar.
3: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en $1.5 milions en el que són terres agrícoles, $650,000 en danys d'infraestructures i prop de $3.5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar. L'home va complir.
0: Clar, això com li expliques al del seguro?
3: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me. No, perquè jo he fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
3: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
3: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una caixada de mans. I clar,
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
3: Sí, doncs els autors va dir no et pensem pagar, no et pensem pagar, aquí no hi ha res
1: escrit. Clar, i devien estar diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
3: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
3: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
3: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví. O sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
3: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre. Perquè,
3: no et pensis.
1: Si havia sigut... Ah, no?
3: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja. Però
1: o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
3: No, perquè què passa? Estem a l'any 1916, tot el rotllo aquest es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, la ciutat segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica, es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'haguéssim portat, i l'home va tornar doncs a vendre màquines de cosir i ja està, i va, bueno.
1: Bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
3: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
1: palabras mayores, eh?
3: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir 2 anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
2: Oh, mamma mia, mamma mia!
1: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren realment males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estiu 2026 a Ràdio Caldes. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Aquesta tarda a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat pel públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per determinar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent mínim 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels boletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i la construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test de l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Demà a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquest dilluns el temps ha arribat a les màximes de 33 graus a les primeres hores de la tarda i al migdia. Conforme avança la jornada, les temperatures baixaran fins als 20 graus. Respecte al temps de demà, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'un matí amb temperatures entre els 23 i els 33 graus, s'esperen alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta nit i al matí de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogó. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Girona. Estadi Montilivi. Minut 89. El marcador empatat. El Girona treu un córner. El central puja. El porter també. La pilota vola. I el gol arriba. On? En un rectangle petit, el més discret del camp, però també el més decisiu. L'àrea petita. Però, quan fa realment aquest espai?
1: Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Soc la Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, i m'acompanya l'Albert Saumell.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé.
1: L'Albert és responsable de l'equip de comunicació d'un projecte educatiu de matemàtiques i també m'acompanya la Laura Morera.
3: Bon dia, Laura. Què tal?
1: Ella és doctora en didàctica de les matemàtiques, és un dels cervells actius d'Innovamat i també la creadora de l'associació de lleure científic Explorium. És professora universitària, d'escola i d'institut, mestra de mestres i autora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques a secundària, de l'editorial Síntesi. I avui ens ajudarà a explicar què hi fem aquí. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
3: Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència i d'aquí neix una mica aquest projecte de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions. Al final el que volem és que la societat vegi què vol dir pensar, què vol dir resoldre problemes, què vol dir fer connexions i fer raonaments. I crec que amb aquests capítols, a veure si els hi canviem una mica la manera de veure-ho.
1: I també el nexe d'unió una mica entre periodisme i matemàtiques és ajudar a entendre que el pensament matemàtic i el pensament crític van de la mà i que és molt important tenir aquesta visió per tenir totes les eines per entendre el món.
3: Exacte.
1: Fantàstic. Doncs som-hi amb el primer problema.
3: La pregunta concreta és: quan mesura exactament l'àrea petita d'un camp de futbol 11? De fet, a mi l'altre dia m'ho va preguntar el meu fill i el que vaig fer és que en comptes de donar-li la solució li vaig tornar la pregunta amb ell. Pep, quan creus que mesura l'àrea petita del porter, del Ter Stegen?
4: 11 metres i 7. No, 6.
3: 11 per 6. I ha dit la seva resposta. I vosaltres dos, què penseu? Quan diríeu?
5: No ho sé. 8, 10 metres quadrats...
1: Va, jo em llenço. Dic una mica més, per no dir el mateix, bàsicament. Vale. 30 metres quadrats?
3: Mira, vosaltres dos, un apunt és que, per comparació amb el meu fill, heu vist que el seu nen petit, que encara no té com dominades les àrees, quan li hem preguntat ha dit les mides del rectangle. Ha dit quant de llarg i quant d'ample. I en canvi vosaltres sí que heu anat a metres quadrats. Mira, és una curiositat. Però al final, bueno, heu dit números, no sé com ho heu pensat o si és que ho heu pensat.
1: Potser no ho hem pensat gaire.
3: Potser no ho heu pensat, no? Vale, doncs ara aquí la gràcia serà a veure què diu la gent. Anem a veure què diria.
1: Sí, va, llancem el repte als oients. Vosaltres, quan creieu que mesura l'àrea petita? Ho heu pensat mai? Ho teniu? Agafeu paper i boli, apunteu en un paper l'estimació inicial i veurem ara amb la Laura quina és la real.
3: Aquí el que és molt important és veure com pensem i com ens enganya la nostra intuïció. I hem sortit al carrer a recollir les primeres estimacions inicials.
6: 12 metres quadrats.
7: L'àrea del porter en metres quadrats deu mesurar 3 o 4 metres quadrats.
8: L'àrea pequeña, 30 metres quadrats.
9: 6 metres quadrats.
10: Entre 35-40 metres quadrats, més o menys.
11: 15.
12: Aproximadament han de ser uns 30 metres quadrats.
3: Ai. Us heu adonat que han donat xifres, però cap referència. O sigui, tothom contesta com un número, així, tal, però no expliquen d'on el treuen. No, potser aquest serà el problema, ens faltaran referències.
1: Clar, potser algú que la tingui més vista ens podrà estimar millor, no?
5: Sí, podríem preguntar-li als companys d'esports de RAC1, que segur que l'han vist un munt de vegades i en molts camps, i poder poden precisar millor aquesta estimació.
3: En Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, ens ha fet de reporter a la redacció i podrem veure com estimen l'Edu de Batlle, la Gemma Montero, l'Albert Pedrol i el Xavi Rocamora.
13: A veure, Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol, jugar a RAC1, tu en saps dir quina és la mida de la superfície de l'àrea petita d'un camp de futbol? Tu que n'has vist molts.
14: N'he vist moltíssims, però no, és que no, diré una xifra més o menys que considero aproximada, però em puc equivocar molt. Jo diria que, 45, com a molt.
13: 45, què?
14: Metres quadrats.
13: 45 metres quadrats. Estem amb la Gemma Montero, periodista de RAC1, que està calculant quan mesura l'àrea petita d'un camp de futbol, la superfície. Quants metres quadrats creus que...
2: Entre 10 i 12?
13: Entre 10 i 12.
6: Ho has mirat segur?
9: No, en sèrio que no. Són metres quadrats, eh?
13: Sí, estem amb Albert Pedrol, creador de la secció més important de la història de la ràdio, Back to Back, del Tu diràs. Tu, Pedrol, quan diries que fa de superfície? Quants metres o quilòmetres quadrats té una àrea petita d'un camp de futbol?
9: No. 8 metres quadrats.
13: 8 metres quadrats, eh? Vale. Jo crec que és molt poc. No sé quan és, però crec que és molt poc.
9: És molt poc, eh?
13: Perquè 8 metres quadrats, que és multiplicat.
9: Ah, no, clar, ja, pot ser. No, doncs va, 15 metres quadrats.
13: Perfecte.
9: 15, última resposta. Última resposta, 15.
13: Perfecte.
6: Calcular o no?
9: Cap.
13: La teva experiència, hem vist molts temps de futbol. Parlem amb el Xavier Recomora, que és editor del RAC1 Migdia. A RAC1, tu quan creus que mereix de superfície una àrea petita d'un camp de futbol?
6: Val. Sense tenir-ne ni idea, eh? I són termes així... el tuntun, et diré 7 metres quadrats.
13: Jo crec que és molt poc, això.
6: Una àrea petita, dius?
13: Sí.
6: Una àrea petita.
13: No, ja està. 7 metres quadrats.
6: 7, eh?
13: 7.
6: És molt poc, dius, eh?
13: Home.
3: Vale, d'acord. Veig que també surten estimacions com 45 o 10, 12, 15, 7... És a dir, quasi com vosaltres, eh?
1: Una mica ens ho inventem, no?
5: Sí, ni periodistes esportius ni gent del carrer. Jo crec que podré qui té més inputs, qui és més precís, és qui la trepitja, aquesta àrea, els jugadors de futbol, les persones que treballen al camp.
3: De fet, podríem preguntar a grans estrelles del futbol mundial si li poguessin preguntar al Xavi Hernández o al Luis Enrique o al Messi, fins i tot.
11: Hola, culers, sóc el Xavi Hernández, entrenador del Barça, exjugador de futbol, jo crec que l'àrea pequeña deu fer aproximadament uns 10-12 metres quadrats, direm 12, va.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Enrique, entrenador de fútbol. Bueno, yo la verdad que sé exactamente cuánto mide el área. 13,2 metros cuadrados. Y quien me diga lo contrario, se equivoca. Lo siento mucho. Chao.
16: Hola, bueno, soy Leo Messi, jugador de fútbol, delantero. Y bueno, yo no sé mucho de matemática. Eso lo lleva mi hermano, pero yo creo que el área mide 4 metros. Un saludo.
1: Imitacions, cortesia del gran Xavi Espinosa, imitador del Polònia, de l'APM, el Matí de Catalunya Ràdio i el Tot Gira.
3: Sí, és un crac. Era alumne meu a l'escola i era boníssim, era superdivertit quan ens imitava tots els profes.
5: Ostres, a mi m'ha fet un ai al cor perquè jo realment m'ho he cregut, em pensava que eren ells. I...
1: sí. No hi ha tant pressupost.
5: No. I si realment li preguntem a algú que sí que hagi trepitjat l'àrea petita?
1: Vinga, va, anem al lloc dels fets i anem a un camp que ens queda a prop. A parlar amb una persona que, a més, va començar a jugar a futbol a Sant Cugat. Que a mi, com a Sant Cugatenca, això em fa patxoca. Anem al camp de Montilivi i parlarem amb algú que la veu sovint.
17: Doncs mira, jo crec que l'àrea petita mesura uns 11 metres d'amplada. I després, sapiguem que fins al punt de penal hi ha uns 11 metres, doncs uns 4 metres, 11 per 4, uns 44 metres quadrats.
1: Tant la gent del carrer com els que saben d'esport fan estimacions similars. Una mica s'ho inventen, no?
3: Sí, és normal, perquè és que el que passa és que no estan pensant en referències. Si us hi fixeu, només van dient números. I mira que coneixen coses, però per això acaben dient coses similars. El que hem d'aconseguir és poder-los guiar perquè dedueixin algunes mesures a partir de fets coneguts que ells tinguin, però també hem d'anar amb compte de no donar-los tantes pistes que els acabem donant la resposta. Llavors, això també serà la gràcia, com d'acompanyar algú en la descoberta d'un problema matemàtic, per exemple.
5: Per tant, Laura, si li fem la pregunta a algú i li donem una referència, tu creus que estimaria millor? Tu creus que seria més ric o que aprendria més?
3: Provem-ho, però almenys, si no, tindrem més pistes de com ajudar-lo. Si ens diu com ho està pensant, podrem ajudar-lo a millorar el seu pensament. En canvi, si només ens diu un número, no sabem aquest número d'on l'ha tret en el seu cap.
18: A veure, he pensat que si el punt de penal està a 11 metres de la porteria i la frontal de la petita deu... O sigui, l'amplitud de la frontal de la petita deu ser la meitat de 11, més o menys aproximadament, perquè el punt de penal està... això... He calculat uns 5 i d'ample, de llarg, uns 8... 40, 5 per 8, 40.
13: No ho he calculat, però...
6: Clar, 9 metres fins al punt de penal. Clar. La meitat, 4 i mig. 4 i mig i de llarg una porteria deu fer 11, o clar, m'he quedat molt curt. Sí, a veure, 4 i mig per 11, 4 i mig per 11, et diré 40 metres quadrats.
1: Sembla que agafar el punt de penal als famosos 11 metres és un bon punt de partida, no, Laura?
3: Sí, sí, sabem que el punt de penal està a 11 metres, això ho sap molta gent, que tampoc no tothom, però ja és una referència que poden utilitzar. I a partir d'això relacionen la longitud que sabem amb el costat curt del rectangle que busquem. Però ja ho heu vist, que alguns deien, ah, potser és un terç de la mida o potser és un mig, doncs aquí hi ha alguns que van arrossegant un error.
5: Ostres, un terç, jo diria que és la meitat, ben bé.
3: Sí, jo també ho crec.
5: O sigui, per tant, si és la meitat, si sabem que de la línia de fons als 11 metres i l'àrea petita acaba a la meitat, podríem dir que el costat curt fa 5 metres i mig.
3: Exacte. Això sí que ja ho podríem tenir, no?, amb aquesta dada de referència, però és suficient per precisar la nostra estimació. Clar, ens falta alguna referència per saber quan mesura el costat llarg del nostre rectangle. Acabem de sentir que alguns han dit que la porteria fa 3 metres i mig, o alguns altres han dit que fa 11 metres la porteria. Clar, aquí ja tenim disparitat d'opinions, també.
1: Ho podem buscar.
3: Sí, això sí que es pot buscar.
5: Però un moment, no es fa trampes buscar-ho ara?
3: De fet, quan gestionem activitat d'aula, el que hem de procurar és fer preguntes riques i alliberar pistes a poc a poc per mantenir-los connectats amb l'activitat. Però llavors això, per exemple, la pista aquesta de que la porteria fa 7 metres, doncs ara sí que la podríem utilitzar per ajudar la gent a que anés deduint el costat llarg.
2: La porteria mesura 7 metres.
19: Vale.
2: La porteria, amb aquesta pista,
19: la porteria mesura
2: 7 metres. Refas la teva estimació o et quedes amb els 12 metres quadrats?
19: No, potser la refaig perquè estic pensant que les línies bé que sobresurten una mica i surten, jo crec que un parell de passos llargs del porter, per tant, ho faria una mica més gran i m'acostaria més als 15-16 metres quadrats, potser.
2: Vale.
7: Si fas 7, de llarg no pot fer 2 metres, és molt o no és molt? Uns 15 metres quadrats.
20: Jo estimo que serà, sé que una porteria dalt deu fer uns 2 metres aproximadament, no? Perquè els porters molt alts de la lliga no hi arriben, o sigui, deu ser igual 2 metres 10, una cosa així, i d'ample estimo que deuen ser doncs, uns 6-7 metres, perquè una persona, o sigui, quan s'hi estiren també els jugadors o quan un porter es llança, des del centre hi arriba, però no és sobrat. I penso, un porter deu fer, doncs, amb el braç estirat 2 metres i mig, potser fins i tot 3, per tant et diria 16... et diria 35 metres quadrats.
3: Vale, a partir d'aquesta referència ja podem acotar el costat llarg del triangle. Sabent que hi ha marges entre la porteria i on acaba l'àrea petita, podem pensar, vale, doncs, si ja sabem que la porteria fa 7, només ens queda saber com què hi ha per una banda i per l'altra de la porteria.
5: I no hi hauria altres referències que podíem fer servir?
1: Sí, perquè hi ha gent que sabia una altra dada, l'àrea del camp sencer, no?
21: Jo sabia que una hectàrea era un camp de futbol. Bé, em vol sonar això. L'àrea petita del porter, 25 metres quadrats.
13: És que un camp és molt gran,
22: no el penal.
13: Un camp és una hectàrea, és quasi una hectàrea. No. Sí, clar. Més d'una hectàrea? No, perquè 100% una hectàrea.
3: Perfecte. Ara la dada que ens falta és aquesta distància que hi ha a banda i banda de la porteria.
1: Va, que ho busco, un momentet. El costat curt fa 5,5 i el costat llarg 18,5.
3: 18 i mig, és bèstia, ningú ho havia dit això. Però clar, és que el costat llarg fa 18 i mig perquè com que la porteria fa 7, però és que és la porteria fa 7 i té 5 metres per l'esquerra i 5 metres per la dreta fins a arribar a les línies. Per tant, el costat llarg del rectangle de l'àrea petita és molt més gran del que la gent s'imagina, 18 metres aproximadament.
5: Vale, i el fort és que ho acabo de calcular, és que fa 100 metres quadrats d'àrea.
1: No pot ser, no pot ser.
3: Que no, que sí, 18 i mig per 5 i mig dona 99 i pico.
5: Però la petita.
3: Sí, la petita. És que, o sigui, mireu ara què us està passant. O sigui, ara que hem calculat i sabem quan és, la vostra intuïció, o sigui, us està dient que no pot ser. I és perquè no tenim referències de les coses com de grans són. De fet, per ara entendre què és això de que l'àrea petita faci 100 metres quadrats, podríeu buscar una cosa coneguda que faci 100 metres quadrats.
5: Un pis.
3: Vale, doncs un pis. L'àrea petita del porter és més gran que els nostres pisos, si vivim en pisos de 70, saps? O sigui, és bèstia, eh?
0: És molt gran, sí. Sí, sí.
3: Molt bèstia.
5: De fet, quan vaig anar a RAC1 a preguntar-los sobre les estimacions, els hi va passar el mateix.
3: Clar, clar, no s'ho creien, eh?
18: Quan es posa medides campo de futbol?
14: Que anem de... Estàs gravant tota la...
0: Sí, sí, sí.
14: Això és The Office versió matemàtica.
0: Correcte.
14: A veure. Posa medides. Medides campo de futbol.
4: Pequeña.
14: Àrea penya, eh? Havies posat, això ja ens dona...
4: És que n'hi ha lletres, eh?
13: Quants has dit? 100 metres quadrats, eh? Però efectivament...
22: 100 metres quadrats? 100 metres quadrats? Que no, home, que no.
13: Que sí?
22: La petita, la més petita, no la portaria la següent? No pot ser 100 metres quadrats. Que no. Jo no visc a l'àrea petita. No visc en una àrea petita.
13: Poca broma.
22: Que no, que no.
4: Quan hem dit, doncs, 50 en 18, no? Hem dit això?
13: 550 per 18. Clar, 550 per 18, te'n vas a quasi 100.
4: Sí, sí, 99.
13: 99 metres quadrats, eh? Toma, sí, sí. Fins aquí... No, no, para, para, para. Has dit 7. Al principi.
4: Quina compta? Quina compta? Compte l'alba,
14: pas. Però sabeu quant són 2 metres quadrats? Sabeu quant són 8 metres quadrats? Són 4 per 2. Com pots fer 4 per 2 metres en una àrea petita? 4 per 2 metres.
4: Pensat,
13: molt greu.
4: La 7 era molt petita, era molt poc.
13: És molt greu, era, és molt greu.
14: Jo dic 40 i amb por de passar-me, però clar, no, és que m'he quedat molt curt. Perquè, però la mesura de l'amplitud sí que era correcta, més o menys, perquè és just a la meitat del punt de penal.
13: Això sí. No, d'amplitud...
14: Està just a la meitat entre el punt de penal i la porteria, i la línia de gol.
13: Sí, d'amplitud... Sí, clar,
14: 11,
13: sí.
14: 5,5, llavors he de calcular...
13: T'ha faltat l'amplada de la porteria.

0: àrea és una cosa que costa. Tenim molt poques referències en general de coses d'àrea. Vale, llavors, aquí el que podem dir és, per estimar bé, bàsicament podríem resumir-ho en seguir tres passos. Primer, està bé fer una primera estimació, encara que sigui equivocada, però per dir, bueno, a veure, d'on parteixo, no? És el que tots vosaltres us heu apuntat en el full de paper, que ara ho podeu tornar a mirar i comparar a veure de quan us heu equivocat, que segur que de molt. Si hi ha algú que l'ha clavat, que ens escrigui, eh? Després, l'altra cosa que podem fer és, vale, aquesta estimació així a la babalà, anem-la a centrar una mica. Vaig a buscar dades, vaig a buscar referències reals que jo tingui, coses que s'assemblen o parts d'allò que vull calcular, mesures conegudes, i aquí puc anar fent comparacions i càlculs i puc treure ja una dada que ja no és un número que m'ha sortit per intuïció, sinó que és un número argumentat, que em puc haver equivocat amb algunes coses, però ja tindrà un cert sentit. I després, per últim, hi ha la fase aquesta de perfilar l'estimació amb els càlculs i amb les correccions. Quan jo, la meva segona estimació ja està basada en un argument, després ja puc anar a veure quina part he fet malament, o és que estava contant que la porteria mesurava 3,5 i resulta que mesurava 7. Vale, doncs ara recalculo. Llavors així vaig fent com passos que em van acostant a la solució final. Llavors una cosa xula és el que hem fet aquí de, al final, buscar-ho i comprovar-ho, perquè això per l'aprenentatge va molt bé, no? D'acabar contrastant la realitat amb el que jo he anat deduint a poc, però després a la vida real passa que hi ha coses que no les puc acabar comprovant, que m'hauré d'acabar creient la meva estimació. Per tant, contra millor la faci i amb més coses en base, doncs més certesa tindré que allò està bé.
1: Jo és que encara estic amb lo de 100 metres quadrats i el que m'enduc d'aquí és que seré més benèvol a partir d'ara amb el porter del Barça, amb el Chesney, quan li marquin un gol, perquè déu-n'hi-do l'àrea que ha de cobrir.
2: Mira, doncs jo em quedo amb això. Una pregunta quotidiana pot contenir molta complexitat i molt d'aprenentatge.
0: Exactament, i això són les matemàtiques. Però necessita una bona gestió, per acompanyar la gent a que dedueixi les coses. Si la pregunta del meu fill li hagués donat la resposta directament, hagués sigut una informació que ara tindria, que segurament ara ja ni recordaria, i que no li hagués generat cap aprenentatge significatiu. De fet, segur que a partir d'ara tots vosaltres us en recordareu sempre de que l'àrea petita del porter mesura el mateix que un pis. I de fet,
2: a mi no se m'oblida, eh?
0: Ja veureu que quan veieu el proper partit de futbol que veieu a la tele o el que sigui, no podreu deixar de pensar en això. I com a mestres, hem de seguir estant atents a totes aquestes petites oportunitats d'aprenentatge que passen a l'aula per poder anar traient suc i construint aprenentatge profunds. I no només els mestres, o sigui, això nosaltres ho tenim molt integrat, però tots vosaltres ho podeu provar a casa, quan feu els deures amb els vostres fills, o a l'oficina, quan esteu resolent alguna cosa de la vostra feina. Vull dir que podem extrapolar això a les nostres vides quotidianes.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
1: l'Albert Somell
0: i la Laura Morera, qui et recorda que els gols poden decidir partits, però les bones preguntes decideixen aprenentatges.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres

0: preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Puto despertador.
4: Puto despertador.
0: Museu Particular. Capítol 1. El despertador.
5: Ei, Anna.
6: Hola, Àlex.
5: Què? Parlem del despertador?
6: Oh, vinga, va.
0: Museu Particular.
5: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de, no és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem, i també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar, i després precisament aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no, saps? El que jo el que faré serà vetllar per tu resant als déus. Aleshores, clar, pateixis, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així. I un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? No aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? Dels ordres, en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
4: Almenys fer-ho bé, no?
5: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració, o per exemple en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 VII i 8 també ja trobem sistemes semblants, on per exemple en el cas dels musulmans a la gran mesquita de Damasc al segle XII s'hi va instal·lar just al seu costat un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporant. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment de, més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però bé, d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Radier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
4: Ja, malament.
5: Malament, havies de...
4: O a les 5 o a les 6.
5: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització. És a dir, és important, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context comencen a proliferar, en molts casos en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i per tant quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Hi ha tecnologia punta, vull dir, l'iPhone 16 de l'època era el despertador. Fixeu-vos que per exemple en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
7: sí,
5: no?
7: Sí,
5: què era, doncs, aquell
7: car,
5: mateix
7: no?
5: any, una barra de un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
7: Mare
5: meva. I un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador en valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis, també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, bé, total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
7: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
5: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
7: Una persona humana anomenada despertador, que no dormia mai.
5: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, n'estaves subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
7: Que agradable.
5: Bueno, perquè et despertessis, i a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
7: Clar, no... Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
5: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
7: S'ha agafat la baixa.
5: Exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part del món d'avui canvia després de la segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, doncs, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui, doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
7: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors, ja
5: doncs
7: ho veig.
5: Sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador, una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
7: Que soc visionària.
5: No? I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024... es van repartir més de 1.000 despertadors, l'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, eren digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i demés, que no fan res més que dir-te l'hora
7: i sonar quan
5: tu els programes, doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera, doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
7: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
5: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que, o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
7: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento al matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma al mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
5: Com n'han de tenir les restes i els tens tots tu.
7: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
5: Déu-n'hi-do.
7: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
5: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
7: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a totes hores. Realment pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però ah, que és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és una, com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, el cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. No. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però endavant.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha doncs, rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de polsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà, i realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus Marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més, però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, he d'obligatori portar clocks, perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí, al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes, al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és a dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges, és que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix, o sigui, sincronitzadíssims, mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Faitar!
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: S'ha gravat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7, l'Escola Municipal de Música Joan Valls organitza a la seva sala d'actes el concert dels alumnes de Passos de Grau, un acte de comiat per als estudiants que continuen endavant en el curs musical. Avui s'inaugura l'exposició Templarium al vestíbul de la biblioteca, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. L'exposició estarà disponible fins al 5 de juliol i tracta sobre el Templarium, un espectacle de foc, aigua i música en directe dissenyat pel públic infantil i juvenil. Avui s'obre el termini per determinar els ajuts per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol i s'atorga amb un termini de 2 anys. En el terme de Caldes, implica un màxim de lloguer mensual en el que no es pagui més de 1.000 euros i rebent mínim 600 euros anuals. Avui s'estrena la programació d'estiu a Ràdio Caldes. Durant juliol i setembre hi haurà contingut temàtic entre les 7 i les 9 del vespre i emissió musical a les altres hores del dia, solament interrompudes pels butlletins horaris des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit amb els temes més destacats de l'actualitat calderina. I els divendres a la 1 i a les 6 de la tarda tindrà lloc l'InfoCaldes Estiu amb el desenvolupament de les notícies més destacades de la setmana. Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i la construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test de l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Demà a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Pel que fa al temps, aquest dilluns el temps ha arribat a les màximes de 33 graus a les primeres hores de la tarda i al migdia. Conforme avança la jornada, les temperatures baixaran fins als 20 graus. Respecte al temps de demà, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'un matí amb temperatures entre els 23 i els 33 graus, s'esperen alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta nit i al matí de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.